0: De oficio lector. Respuestas a Pierre Nora. Bernard Pivot.
1: Una hermosa plana en tingui per bressol, com la bigatana no veu altre el sol. Jo fui la formiga de sol, pla i garriga,

I avui, en estirar-me, la foscor duia un brugit, un silenci de foramigues ha trencat la calma de la nit. El grapat a la mà dreta és el que primer he notat, el grapat que s'enfilava per l'esquerra, el que m'ha preocupat. I he volgut incorporar-me i ara estic aquí ben dret, els quadrats de gres rellis.